Biddy-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-d

Biddy-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-dud-d